0: you frightened? Yes, not nearly frightened enough. I know what hurts you.
1: Je ne crois pas au diable.
2: Vous devriez, parce que lui croit en vous.
3: Mira nines ditzonant d'acord d'herdes a guàrdies i piles. Estimo que hem fills per fer topes i financiatis. Artic de gang hits que som hortes carregat de missils. Cada cançó és una bomba.